Doña Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada?